0: Estàs escoltant Núvol de Fum.
1: I ja vam presentar la setmana passada el treball de Laura Canel amb el seu Aurorae, un estudi d'escales i tonalitats medievals a través de l'orgue de tub, violoncels, violins i, de més, en un treball drònic i calmat.

Doncs això era Laura Canel des del seu Aurorae, aquestes tonalitats medievals amb aquesta instrumentació electroacústica. Tancarem ja el programa d'avui i ho farem amb més drons electroacústics, en aquest cas de la mà del trombonista de Los Angeles, Matt Barbier. Recentment ha publicat un disc a Discret Archive titulat Is This the Land I Wish Dead to Find Me?

Doncs a Matty Barber i aquest Is This The Land I Wish Dead To Find Me arribem a la fi del programa d'avui, el número 529 del Núvol de Fum. Ja sabeu, com sempre, que tindreu la repetició aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit, i també que tindreu disponible el podcast, així com tots els altres, en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals de podcast.

Jo, sense més que afegir, m'acomiado ja de vosaltres i ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

i Cat Weekend.

0: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
1: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
2: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
3: És útil per informar-se i entretenir-se.
4: Per donar-nos veu.
5: Per descobrir un munt de continguts en digital.
6: El català, una llengua oberta al món.
0: Una llengua que obre portes.
6: Setmana de la Llengua a ICAT i 3CAT.